stanno pel balcón. Anec trencara pel qüestia. A caic na cap stat en dinach, en i lachis, en i suart, suart sier.